0: L'acte començarà a les 8 hores i la missa de campanya a les 7:30 hores. Amb motiu de la solemne processó, es prohibís l'estacionament de vehicles de 13 hores a final d'acte en les següents vies: carrers Mayans, plaça Major, Sant Jaume, Tomàs Valls, plaça Sant Domingo, Morereta, Sant Josep, 2 de maig fins a la Glorieta dels Moros i Cristians, plaça Concepció, Gomis fins a l'església de Sant Carles. L'acte començarà a les 18 hores. Dilluns 24 d'agost, ambaixades. Es prohibís l'estacionament de vehicles de 6 hores a final d'acte en el carrer Cantereria, des del Llevador, plaça de Baix, plaça Major, carrers del Regall i de la Magdalena, Pont de Santa Maria i Avinguda Diputació. Altra informació. Sols en els actes dels alardos i l'entrada es col·locaran blocs de formigó anomenats New Jersey per a incrementar la seguretat de l'acte. Es prohibirà la circulació de vehicles abans dels actes, el temps necessari per a una correcta i ordenada preparació de les vies indicades. La prohibició de l'estacionament i talls de trànsit per a la resta d'actes estaran correctament senyalitzats. La policia local queda facultada per a modificar la senyalització en cas necessari per al normal desenvolupament dels actes. Ontinyent, 13 d'agost de 2026. L'alcalde Jorge Rodríguez Gramaje.
1: Ahora en Fiman, vestidos infantiles y para bebé, 2 por 6 euros. Y camisetas básicas para mujer y para hombre, 2 por 6 euros. Fiman, tan sencillo puede ser.
2: Festes de Moros y Cristians d'Ontinyent. La pólvora, la música y la tradición s'unixen. Viu unes festes d'interès turístic internacional úniques al món. Del 16 al 24 d'agost t'esperem per a viure uns dies inoblidables. Organitza Societat de Festers del Santíssim Crist de l'Agonia. Vine a Ontinyent.
3: Y el premio a furgoneta más infrautilizada del año es para... ¡la tuya! Para usarla 4 veces y pagarla todo el año.
4: Si la necesitas solo de vez en cuando, no la compres. Alquila cuando la uses. En 4 Rentacar, furgonetas y coches para empresas inteligentes. Paga por uso, no por capricho. 4 Rentacar, en Ontinyent.
5: Ontinyent, 95.3.

0: Ontinyent 95.3.
1: Arriben els dies més esperats de l'any. Dies de música, tradició, germanor i orgull pel nostre poble. Gaudiu de les entrades, de les ambaixades, de la diana i de cada instant compartit amb família i amistats. El grup municipal socialista vos desitja unes molt bones festes. Visca Ontinyent i visquen els moros i cristians.
2: ¡Qué bien te veo! Yo con el cambio hormonal estoy fatal.
3: Pues yo voy a la doctora Antonia Izquierdo Sicilia, experta en medicina integrativa. Desde que estoy en perimenopausia, con sus tratamientos personalizados y sin efectos secundarios, me encuentro mucho mejor.
2: ¿Ah, sí?
3: Además, trata dolencias crónicas, tiene años de experiencia. Incluso mi madre va con ella. Está en Canals, en su centro de medicina integrativa, abierto desde 2007.
2: Dime la web y me informo.
3: Claro, centrodemedicinaintegrativa.com.
4: Escoltes l'ambient que es viu als nostres carrers?
5: A Benigànim celebrem les nostres festes patronals i de moros i cristians.
4: Ambaixades, paelles, la gran entrada i nits inoblidables amb les millors orquestres.
5: Aquestes festes les fem entre tots. Vine a viure la tradició, la germanor i la diversió.
4: Del 21 al 25 d'agost t'esperem.
5: Regidoria de Festes.
4: Ajuntament de Benigànim.
6: Hola, José, ¿cómo va todo en la fábrica?
7: Pues no muy bien. Tengo problemas para encontrar personal y aún encima se me ha roto una pieza de la máquina principal y no tengo presupuesto para comprar una nueva.
6: Habla con ASCN Energy. Reprogramaron y automatizaron sistemas de mis máquinas de producción de diferentes marcas y además también fabrican piezas específicas. Más rentabilidad para nuestra fábrica con un coste muy bajo.
8: ASCN Energy. Nos adaptamos a las necesidades de cada cliente. Visítanos en ascenergy.es. En calle Los Diables 46, Ontinyent.
9: Et sona la marca Ser Empresarios?
10: Té que veure amb la ràdio i les empreses, no?
9: Això mateix, has encertat. És una subscripció que pot sumar a la teua estratègia de comunicació per millorar els resultats. I tu, que tens un negoci, hauries almenys de conèixer-la. No perds res. Duem molts anys ajudant a pimes de tot Espanya a créixer. I ací a Ontinyent hi ha moltes empreses subscrites. Segur que les escoltes a la ràdio a tota hora. A més, les seues trobades de 2026 seran més importants que mai, perquè es parlarà sobre què fer per a créixer en vendes. Seran el 14 d'octubre amb diversos horaris per poder escollir el que més et convinga.
10: I què cal fer per apuntar-se?
9: Pots fer-ho tu mateix. Entra al web serempresarios.com, busca Ontinyent i sol·licita una plaça per assistir. És ràpid, fàcil i accessible per a qualsevol negoci. Amb Ser Empresarios, els negocis milloren.
11: Los artistas cuentan en los40.com. ¿Qué te habrán contado hoy?
0: Ontinyent 95.3.

0: Ontinyent 95.3.
1: En la Fundació Caixa Ontinyent volem continuar fent créixer una cultura que inspira, una formació que transforma i una acció social que il·lumina nous futurs. Pot ser que el que fem no es puga mesurar, però el seu valor és incalculable. Fundació Caixa Ontinyent. Emoció, llum i futur.
2: Escoltes l'ambient que es viu als nostres carrers?
3: A Benigànim celebrem les nostres festes patronals i de moros i cristians.
2: Amb baixades, paelles, la gran entrada i nits inoblidables amb les millors orquestres.
3: Aquestes festes les fem entre tots. Vine a viure la tradició, la germanor i la diversió.
2: Del 21 al 25 d'agost t'esperem.
3: Regidoria de Festes.
2: Ajuntament de Benigànim.
4: En festes i fira la música, la germanor i la diversió es multipliquen. I els residus també. No oblidem el nostre compromís, separar en origen i depositar cada residu al seu lloc. Cuidar el nostre entorn és un projecte de tots per unes festes i fira més netes i més sostenibles. És un missatge del Cor, Consorci de Residus, P5.
5: Ontinyent està de festa. Des del grup municipal Ontinyent ens uneix, vos desitgem unes molt bones festes de moros i cristians. Unes festes que continuem impulsant i millorant amb noves inversions, com els nous arcs ornamentals que enguany faran lluir la ciutat com mai, gràcies al finançament de la Diputació de València. Perquè Ontinyent brilla amb llum pròpia, invertim en la nostra identitat, cuidem les nostres tradicions i construïm la ciutat del futur entre totes i tots. Ja érem grans i ara som internacionals. Mudo Ontinyent.
6: Lunes fisio, martes podólogo, miércoles pilates, jueves nutricionista.
7: ¿Y si todo estuviera en el mismo sitio? Clínica Nexe abre nueva ubicación. Un espacio más amplio, acogedor y pensado para cuidarte de verdad. Fisioterapia, podología, nutrición, traumatología, clases grupales, embarazo y estética. Clínica Nexe. Todo lo que tu salud necesita en el mismo lugar. Ahora en calle La Serreta número 1, Ontinyent.
8: ¿Más de 35 compañías de luz? ¿Comparar una por una? ¡Ni loco!
9: En Tu Energía lo hacemos por ti. Analizamos tu factura gratis, te mostramos las mejores opciones y tú eliges cómo ahorrar. Tu Energía. Tú eliges. Tú ahorras. Tú ganas.
10: ¿No será Tu Energía?
9: No, no. Tu Energía. Infórmate en tuenergia.es.
11: Tanto si estás de chill como si tienes un hype de locos, los 40 te traen a tus artistas ahora a través de tus redes favoritas. Facebook, Instagram, X, YouTube, TikTok y canal de difusión de WhatsApp. Los 40, donde los éxitos nunca paran.
0: Ontinyent 95.3.

0: ¿Piso tiene cargas?
1: Así me ahorro la inmobiliaria.
2: Si no quieres líos, Capitalia filtra clientes, negocia y gestiona todo para que vendas sin dramas y sin problemas. Además, te conseguimos el mejor precio para tu casa. Capitalia, en Ontinyent, Sativa y Alcoy.
3: En festes i fira, la música, la germanor i la diversió es multipliquen. I els residus també. No oblidem el nostre compromís. Separar en origen i depositar cada residu al seu lloc. Cuidar el nostre entorn és un projecte de tots per unes festes i fira més netes i més sostenibles. És un missatge del Cor, Consorci de Residus, P5.
4: Cervino va escriure que Ontinyent mai va ser de traïdors ni de covards.
5: Avui continua sent un poble valent, unit i orgullós de la seva terra i tradicions.
6: I nosaltres continuarem treballant perquè aquest sentiment perduri en el temps.
4: Molt bones festes de moros i cristians.
7: Grup polític municipal del Partit Popular d'Ontinyent.
8: Somos los 40, la radio de los éxitos. ¿A qué te suena esta canción?